0: Y esta noche en Villarreal se celebra la tradicional Nit de la Chulla.
1: Corder, en compra orelleta, pancheta, botifarret, bueno, del porqué tot. y pues ya está, y allí olifarem y quereguilletes braves o y picoteo.
2: En compra llonganisses, carn, botifarra, corder y muchas cosas.
3: Pues farem una foguera y después ahí torrarem la carn.
1: En compra la carn y después la torrem y la mengem al carrer. En el meu cas, avui no, perquè treballem. Entonces, mon anem en els amics, mos fem una cerveseta i el que si vol quedar a sopar se queda i el que no se'n va cap a casa.
0: Doncs miren, opcions hi ha per a tots. El que està clar és que les penyes ja estan preparant i sa nit de la Chulla, comprant la carn, confeccionant-ho tot per a esta nit tindre tot el producte necessari per ixir al carrer a torrar en esta festa d'interès turístic provincial, que ja saben que és una de les més arrelades i més celebrades a Villarreal, en una de les mítiques penyes d'allí de Villarreal, en la Peña La Merla, está el nuestro compañero Joan Pitarc, porque allí también están preparando la Nit de la Chulla de Uy. Joan, buen día.
4: Buen día, Andrea. Así es, estem así a Villarreal, estem a la Peña La Merla, on ya están preparando la Nit de la Chulla, que se celebrará esta nit a todo el municipio de Villarreal dins de les festes. Estem amb José Pascual Colás, buen día.
5: Buen día.
4: Ell és membre de la Peña La Merla. Explica'ns un poc en què consistís esta Nit de la Chulla.
5: Bueno, com sempre comentem, la Chulla és l'acte més multitudinari de les festes de Villarreal i al mateix temps el més senzill i simple de preparar. No n'hi ha una planificació, diguem, estricta, etcètera, etcètera. Però el que sí que està clar és que a partir de les 5, les 6, les 7 de la vesprà, molts carrers de Villarreal tenen una foguera, els forns, pues, la Chulla en cassola, etcètera, etcètera, i com dic, pues, és l'acte més multitudinari i més, anem a dir, més característiques de les festes de Villarreal.
4: Quina és la compra que heu fet passo per esta nit? Que heu comprat xulletes? Això deu ser el principal.
5: Està clar que l'ingredient principal és la carn. Elaborat de mil i una manera, com dic, al forn, en cassola, en brases, així, pues, som 50 i pico i a l'edat que tenim i la comunitat que tenim, pues un matrimoni de cuiners venen i mos ho preparen en la pròpia cuina de la penya. Però això, diguem, no és l'usual. L'usual seria, com dic, pues, o bé portar-la a algun forn o bé fer-la al carrer en les brases.
4: Sí, perquè intuïs que molta gent de totes les edats, això també deu ser un component característic d'esta Nit de la Chulla, que tant joves com adults, com gent més gran, tots s'ajunten per a disfrutar de les festes.
5: Sí, sí, independent de l'edat que pugui tindre, diguem, cada persona, cada colla, cada penya, cada associació, i està clar que n'hi ha que sopar, pues, i sa tradició, vamos, perdura i perdurarà, perquè damunt si anem als seus orígens, pues, al segle XIV, diguem, menjars de cofradies religioses, o sea, té uns components tan ancestrals i al mateix temps tan actuals que no passarà mai de moda, perquè mateix de Carceller, quan les festes d'un dia, pues, descansen sobre, diguem, unes festes que se van instaurar pues, l'any 1979 en el alcalde Batista Carceller. Ell el que va fer és agarrar, diguem, aquella tradició de Chulla, de festa de carrer, de festa de barri, i ficar-les al programa de festes patronals de Sant Pasqual de Maria de Gràcia. I hasta avui, i això no n'hi ha qui ho lleve, clar.
4: Perquè també, com estem parlant, si avui feren una foto en un dron des de dalt de Villarreal, segur que se veurien un...
0: Pareix que perdíem una miqueta la connexió amb el nostre company Joan Pitarc, que s'ha quedat a mitges, però Joan i també a José Pascual, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És una penya de Villarreal on has d'entrar una miqueta i moltes voltes és per la cobertura, però allí es queden ells preparant i sa Nit de la Chulla, com ens contaven, una nit multitudinària que es viurà al carrer, com mana la tradició en esta festa d'interès turístic provincial. A Villarreal són festes, també són les festes patronals a Borriana, a aquestes hores està tenint lloc un acte molt especial amb una sorpresa gran per celebrar aquests 50 anys de la comissió de la penya El Bou. tot el dia amb visió homenatge esta vesprada amb un bou important i també amb homenatge a este món dels bous al carrer que tindrà jo avui a Borriana, la prèvia al dia festiu local, perquè demà es celebra a Borriana, 8 de setembre, el dia de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Així que parlant de festes, nosaltres arribem quasi a les 2:20, falten 2 minutets, anem a publicitat i de seguida encetem una de les nostres també tradicionals seccions del programa Hoy por Hoy Castelló, com és Expressions Populars. Fins ara.
6: Hoy por Hoy Castellón, Andrea Jarque.
7: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
8: ¿Todavía no conoces las nuevas instalaciones de BYD Quadis Dream Villarreal? Te invitamos a descubrir el futuro de la movilidad en nuestro nuevo concesionario oficial. Ven a conocer toda la gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en BYD. Disfruta de un asesoramiento personalizado y prueba la tecnología que está revolucionando la conducción. Te esperamos para que descubras tu próximo coche. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal.
9: Emo Montajes Eléctricos. Servicios eléctricos integrales para todo tipo de industria. Emo Montajes realiza estudios de ahorro energético con la garantía de Coexpert, grupo experto en eficiencia energética. Además, son especialistas en automatización para que puedas reducir costes y tiempos de fabricación. Emo Montajes, tu solución eléctrica. Visítanos en emosl.com.
10: Festa i mostra del Maestrat Interior. Diumenge 27 de setembre a Càlids, al Paratge Natural del Socors. Artesania, productes locals, tallers gratuïts per a tota la família. Espai gastronòmic, música, festa a càrrec de la Mussaranga de Vinaròs. Vermut amb Paula Ferreres i Tardeo amb Sarao. Més informació a maestrat.travel. Amb la subvenció del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
11: ¿Volver a sonreír con naturalidad? En el Instituto Odontológico de Castellón lo hacemos posible porque somos expertos en tratamientos de estética dental. Sabemos que no se trata de cambiar tu sonrisa, se trata de que vuelva a ser tuya. Para que vuelvas a sonreír sin pensarlo, sin taparte, sin dudar, pide tu cita en el 964-288-365 o en www.iocs.es y hazlo realidad. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
12: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Staska Predresden, Nina Garancha, Julia Fisa, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
13: Ha fallecido en nuestra ciudad don Juan Carlos Valero Gallego a los 66 años de edad. Las exequias por el alma de don Juan Carlos Valero Gallego tendrán lugar hoy lunes a las 16 horas en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Castellón. Descanse en paz. La familia agradece su asistencia. Velatorio en el Tanatorio Magdalena Castellón.
14: Quien tiene boca, se equivoca.
15: Perdón.
14: Y quien se equivoca...
15: No sabrá lo que hace. Bueno.
14: Se las ve con Isaías.
16: Dependerá mucho, más que de los partidos políticos, de la actuación de Felipe II.
17: Ah, y lo que decía hasta antes Isabel, de que Felipe II lo debe apartar.
18: En cuanto Felipe II sea rey...
19: Y en consecuencia el jefe del Estado es don Felipe II, don Felipe II...
20: Y ahí sigue, firme, Felipe VI. Bueno, también hemos resucitado a otro Felipe.
21: Y luego, entre las autoridades españolas, entrará el rey Felipe IV, por supuesto, presidente del gobierno, Sánchez, y algunos de sus ministros.
20: Bueno, y el más tuerzo, en honor de Nieves Concostrina, pues no quiso quedarse atrás y decidió recibir en audiencia a Pedro Sánchez, siempre según lo contó la SER, claro.
22: Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII, pero Fernando VI, a partir de la 1:30.
20: Fernando VII, Fernando VI, si hubiera empezado por los Felipes, a lo mejor hubiera llegado. Bueno.
6: Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística, cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
23: Me he equivocado y...
6: Cadena Ser.
24: Usted es oyente de la cadena SER.
25: Sí, señor.
24: ¿Qué puntuación nos daría del 1 al 10?
25: Un 4.
2: un 4.
3: Es que no quiero puntuarles muy, muy harto, sí, para que no se vengan arriba, para que no se les suba a la cabeza.
2: Ah, pero en realidad nos puntúa más, ¿no?
3: Sí, señor.
2: ¿Cómo nos puntúa?
3: 4.5.
2: En la cadena SER nos gusta que nuestros oyentes sean exigentes.
3: 4.5, 4.75. Pero no más, no más, no más, no más.
15: La frase feta de hoy y que nos acompañará toda esta semana es...
23: Expresiones populares a Manuel Valero.
0: ¡Quines ganes tenía yo de saludar a Manuel Valero en esta emisora!
15: ¡Bon día, Andrea Jarque! ¿Cómo
0: está
15: usted?
0: ¡Bon día, Manuel Valero! Am ganes de boret, pero ya ganes de veres, porque me está tot es que l'estiu sense vorens.
15: Em està tan de temps sense vorens, o sigui, fa un mes.
0: Ja és prou, eh?
15: A mi se m'ha fet molt llarg, eh? A mi se m'ha fet perquè no boret... Mira que jo... tots els anys te dic, l'any que ve no continuï.
0: Però sempre acabes així.
15: Que tinc massa feina. Però és que me faci esa caidita de pestanyes, esos ojitos de gatito de rec.
0: I és impossible. I a veure
15: qui es pot resistir, qui... Sí, una altra vegada. Així estem en la 7ª temporada de la... Bueno, això que va començar com una setmana o dos d'expressions populars...
0: Pues, set temporades.
15: Set temporades.
0: Tu més en la ràdio que jo. Sí, això és fort, eh?
15: Sí, és fort. Jo més en el Hoy por el Castelló que tu, però tu vens tots els dies i jo tots els dilluns. I continuarem venint tots els dilluns o no, perquè
0: depèn tu ja saps... calendari festiu.
15: Calendari festiu.
0: Calendari sí, oui, musical.
15: La nostra agenda político-informativa, successos, ens diu que tenim que vindre, perquè l'últim dilluns, que hi ha gent que m'ha dit, és que l'últim dilluns de juliol, home, s'estava cremant tota la província. Vam passar el divendres.
0: Ahir no vam poder.
15: Ahir no vam poder, però vam fer el divendres, dia 31.
0: Correcte.
15: Que vam estar així, al peu del canó. I així estem, una altra vegada més... en expressions populars i frases fetes, que és una secció que, com jo dic, no és ni meua ni teua, és de tots.
0: És de tots, perquè així participa tot el món.
15: Tot el món. Vostès ens envien les seues expressions populars, frases fetes, curiositats dels seus pobles, història, etc. I nosaltres així ho contem, esbrinem, cerquem i si trobem d'on ve aquesta expressió popular, aquesta frase feta, i se acudit de cada un dels nostres pobles, doncs diem, això ve d'ací i passa per això.
0: Com sempre, i així anem
15: com
0: a seguir.
15: Com sempre, i així continuarem, perquè vaig a dir una cosa. No sé si nosaltres ens hem cansat, però els nostres oients no se cansen d'enviar expressions.
0: La teua llista de... Mira, aquesta pregunta és forta de contestar.
15: És forta.
0: La teua llista... d'expressions populars pendents és més llarga que la llista de la sanitat de la província de Castelló?
15: Doncs jo crec que sí.
0: Això són moltes frases fetes.
15: Perquè vaig a dir-te una cosa. Fins a la sexta temporada, hem fet quasi 300 expressions populars. I ja dic que avui, que és el primer programa, ja ne tinc 38. No sé si...
0: 38 ja? Sí. I en van fer 41, si no m'equivoco. 41,
15: sí, 41, 42. Temporada. Ja no me'n recordo.
0: Doncs ja les tens ahí.
15: Jo, temporada passada, temporada borrada.
0: Puc fer-te jo avui una pregunta abans de la frase?
15: Encara
0: o no em vas a deixar?
15: Encara no.
0: Val.
15: Encara no, perquè sé per on van estirs. I pot ser, estirs... És que sempre ho encerta, ella, sempre ho encerta. Comencem setembre... I comencem en la província de Castelló, plena de festes. Què passa? Pobles...
0: A tutipleni.
15: A tutipleni, perquè demà és el 8 de setembre que celebren les Mare de Déu trobades. Les Mare de Déu que... Pues, la que no ha aparegut baix d'una roca, ha aparegut baix d'una campana, la que no... etc. I a la nostra província... Hi ha pobles, com per exemple, que me'ls he apuntat. Benafigos, Borriana, Castellfort, Cervera del Maestre, Pina de Montalgrau, Toràs, Vilafranca, Vilareal, Peníscola, i segur que algun altre, que me perdonen perquè la llista era tan llarga,
0: infinita,
15: que estan de festes, estan celebrant-ho, o comencen avui, o han començat el dissabte o el divendres, o començaran demà, perquè això és un no parar. Se'n varem anar, que érem festa darrere festa.
0: De poble d'estiu.
15: I tornem.
0: I continuem.
15: En festa darrere festa.
0: Com ens agrada.
15: Com ens agrada una festa, tu i a mi. I ens agrada també que una expressió popular i frase feta. I avui se n'anem a un poble que comença avui les festes i que té una frase. Mira per què comencem aquesta secció amb aquesta frase. Que va néixer a eixe poble i que s'ha estès per tot el món.
0: Va néixer a eixe poble.
15: Va néixer a eixe poble i eixa frase feta que avui anem a dir així, la diuen, bueno, en tot el món. Has vist?
0: Estic desitjant-ho.
15: Anem per ella.
0: Anem per ella.
15: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... mantenerse en sus trece. O mantindre-se en el seu estretxe.
0: Això ha nascut al nostre territori?
15: Això ha nascut al nostre territori.
0: Però si esta frase és utilitzada around the world...
15: Around the world, ens agrada lo de around the world. Sí, aquesta frase es diu...
0: tot el món?
15: Per tot el món, sí, sí, sí.
0: És que no se sale de sus trece, se mantiene en sus
15: trece. Sí, se mantiene en sus trece.
0: Qué fort.
15: ¿Comence?
0: Comença.
15: Val, no la coneixies, no, sí, que la coneixies esta.
0: Home, clar que la coneixia.
15: Doncs, mantenerse en sus trece o mantindre's en el seu estretxe és una expressió popular que s'utilitza quan volen dir que una persona és molt reàcia a canviar d'idea o pensament, o que passe el que passe, continua fins al final amb els seus propòsits. Fins ahí estem d'acord?
0: D'acordíssim.
15: Tu tenies eixa idea d'aquesta frase?
0: Sí.
15: Molt bé. I dic que aquesta frase va néixer a la nostra província perquè saps d'on ve aquesta frase?
0: Podria intentar esbrinar si té algo que veure en el número 13.
15: Molt bé.
0: Amb algun personatge que duguera el número 13.
15: Molt bé. I on vivia este personatge?
0: Ara, dins de tu.
15: Ara, dins de mi, encara no, però viurà dins de mi, però vivia a Peníscola. Vivia al castell de Peníscola i estem parlant de Benet XIII, Benedicto XIII,
0: el Papa
15: que va ser el Papa Lluna, que se va mantindre en su estrecha, ara te ho conte. Aquesta frase, com t'he dit, va néixer a Peníscola, se va estendre per tot en aquell temps el regne d'Aragó, el regne de Castella, tota Espanya, el que avui coneixem com a Espanya, però fins i tot ha anat a altres països com França, Itàlia, quasi tota Europa, però també als països que en aquell moment formaven part de la corona espanyola, que eren Argentina, Colòmbia, Mèxic, Filipines, és a dir, es va estendre aquesta frase i expressió popular que va néixer a la nostra província.
0: Que fort, eh?
15: És al castell de Peníscola per tot el món i és una frase que té diverses teories, però la que els historiadors diuen que és la correcta, i jo crec que també és aquesta, perquè s'atribueix aquesta frase com a origen a l'obstinació del papa Lluna, Benet XIII, que durant el cisma d'Occident, en els segles XIV i XV, se va encabotar a no renunciar del seu papat. I és que, després de la divisió de l'Església Catòlica, amb tres papes que reclamaven el tro de Sant Pere, l'aragonès Pedro Martínez de Luna se va erigir com a papa d'Avinyó baix el nom de Benet XIII. Va haver uns anys que el papa Lluna va ser l'únic considerat com a papa oficial, perquè ell tenia la teoria de que ell era el papa oficial perquè l'havien nomenat els cardenals que havia nomenat l'últim papa. I si tornem enrere, el primer papa que havia designat Jesucrist era Sant Pere. I d'aquell primer papa que era Sant Pere havien nascut els altres. I per què hi dia això? Perquè la corona d'Aragó, Castella, Navarra, Escòcia i França el recolzaven. Però tu saps que les polítiques canvien i va començar el rei de França a no voler recolzar-lo. Per què? Perquè no el podia dominar. No podia fer el que el rei de França volia. Ell es va negar perquè hi va dir que el seu manament venia de Déu i que no venia d'un rei, que no venia que ningú el manejara, que se diu en la nostra jerga popular. I ell va a tindre que fugir d'Avinyó i després d'un periple es va refugiar en Peníscola, en el castell que havien creat els templaris a Peníscola. Què va passar? Que a poc a poc, els regnes, políticament, per interessos, el van abandonar. Van crear uns altres papes i va ser a principis del segle XV quan ja li van dir que tenia que dimitir com a papa. Ell va dir que no, perquè ell, torna a dir, era el que havia sigut designat pel col·legi cardenalici. I que els altres papes, per exemple el de Roma, l'havia nomenat el propi poble. I a l'altre l'havia nomenat el rei de França. Era un papa que no havia seguit la continuïtat que fins a aquest moment havia continuat l'Església catòlica. Ell es va mantindre en els seus 13, que diuen els seus enemics, perquè va dir que ell no abandonava el papat. I fins el dia de la seva mort, ell mai va dir que no era el papa. Ell, fins al dia de la seva mort, es va considerar el papa legal, el papa oficial. Ara hi ha un moviment dins l'Església catòlica, que el considera o vol considerar-lo de nou el papa, perquè ell tenia la raó. Ell era el que havia sigut nomenat i estan ahí que sí, que sí, no, que sí, ni. La veritat és que és un personatge del que tenim que estar molt orgullosos i del que tenim que estar molt, diguem, molt pendents, perquè moltes vegades el que tenim al nostre territori, el que tenim a la nostra terreta, no ho considerem. I ha sigut un personatge tan històric...
0: Molt important.
15: ...que fins i tot hi ha moltes llegendes, perquè el papa Lluna, segons la tradició, mai va morir. I per què mai va morir el papa Lluna?
0: Puc dir-ho ja.
15: Per què?
0: Perquè tu vas a donar-li vida ara.
15: No, jo vaig a donar-li vida a un musical, jo vaig a fer de Benet XIII, del papa Lluna.
0: En Peníscola,
15: en desembre, el dia 18, 19 i 20 de desembre, fem l'estrena absoluta d'aquest musical que tinc tan honor i em sent tan orgullós de representar, que contarà els últims dies, l'últim any
0: de vida
15: de Benet XIII. És un musical que es va presentar el divendres passat.
0: La setmana passada, correcte.
15: Sí,
0: dia 4.
15: A l'auditori, se farà a l'auditori de Peníscola. És una producció de La Farsa, de la companyia La Farsa, en un repartiment, en uns companys meravellosos, en unes veus meravelloses, perquè és la primera vegada que un personatge de la nostra província, un personatge històric de la nostra província, va tindre un musical.
0: I damunt estarà protagonitzat per el nostre Manuel Valero. O sigui, que és la primera vegada que algú de la història de Ràdio Castelló té un musical propi, perquè tu eres el protagonista.
15: Jo seré el papa Luna, sí, jo seré el papa Luna.
0: Imagina que quan te van fer aquesta telefonada, Valero, i te van dir, vol ser el papa Luna, tu què vas fer?
15: Pues en un principi vaig dir que no.
0: Perquè no te fiaves de tu mateix?
15: No, perquè jo saps que em dedique, tampoc es vaig dir que no, però ho vaig deixar així un poc en suspens. Carlos del Sorge, que és el
0: director,
15: el alma mater, diguem, el cap d'aquesta companyia La Farsa, diu que ell en ningú moment va notar que jo li diria que no, perquè la veritat és que em feia molta il·lusió que algú fera aquesta tasca, que és algo nostre, algo de la nostra història, prenguera vida. Perquè a vegades veiem sèries
0: d'altres llocs
15: històrics,
0: no?
15: I que no tenen res a veure en la importància que té un personatge com la que té el papa Lluna. El papa Lluna va ser molt important. Pensa que en aquell moment manava per damunt de reis. Era la persona, diguem, tenim a Peníscola...
0: Més poderosa.
15: La persona més poderosa del món. Perquè quan deia la dita, lo que diu el papa va a missa, saps? I en aquest moment era ell. I estava així al nostre territori. I que algú hagi tingut la brillant idea de fer un musical, en aquest cas, perquè hi ha altres obres teatrals. Està l'arxiconeguda representació del Cisma d'Occident, que és superbonic, i si algú no l'ha vist, jo el convidé a veure'l, perquè ara que he tingut que una miqueta...
0: Però tu actues o només cantes o fas de tot en el musical?
15: Jo faig de tot.
0: És que tenim que anar a veure't.
15: Jo faig de tot, sí, jo faig de tot. Sí, sí. No me coneixeràs perquè tens que tindre en compte que el papa jugava...
0: T'has provat el... Com es diu això que duen el
15: cap? La tiara papal.
0: La tiara te l'has provat, ja?
15: Ja ho veuràs tu. Tu vine i ho veuràs. És que no puc dir res del que va passar.
0: És que igual no entres per esta ràdio, la tiara és a Manuel Valero.
15: No, a la ràdio no vindré la tiara papal.
0: Per favor, dula un dia.
15: No.
0: Així la fiquem damunt la taula. Ui, ui, ui, ui.
15: Bueno, ja veurem que tu me lies massa. El que sí que tinc que dir que estic molt orgullós de formar part d'aquesta iniciativa que damunt està recolzada per la Generalitat Valenciana, per l'Institut Valencià de Cultura, per Caixa Benicarló, per l'Ajuntament de Peníscola, per la cadena, grans cadenes d'hotels com és el Gran Hotel de Peníscola i Platea Produccions, vull dir,
0: ZT
15: Hotels. Vull dir, s'han volcat en aquest projecte que verdaderament és meravellós i que jo convide, perquè ja estan les entrades a la venda en el Papa Luna al musical.
0: A comprar-les
15: perquè no són cares i...
0: Paga la pena. Doncs anirem a veure a Manuel Valero, que li donarà vida al Papa Luna. A mi me fa moltíssima il·lusió anar a veure't i també estic molt orgullosa de tu, de que te mereixis un paper així i que pensarem directament en tu. Així que enhorabona, Manuel Valero. S'ha mantingut en les seues 13, en l'alma mater d'este musical i al final ha aconseguit que Manuel Valero faça el paper del Papa Luna. Així que, Valero, gràcies un dilluns més. T'espero tots els dilluns d'esta temporada.
15: Així estarem i a començar.
0: A començar, que això comença a despegar. Nosaltres tornarem demà perquè ja hem arribat a les 2, ja ho saben, 12:20 puntuals així, a l'Oi por Oi Castelló. Que tinguem bona vesprada. Adeu.
15: Adeu.
1: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà
4: Oi por Oi Castelló, Andrea Jarque.